0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.

setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

te enroses on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

the trumpet. It's Mambo number 5.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Imagina Ràdio,

0: Bon dia, som les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar. Et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura. Però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: La cançó de Teddy Swims amb la que avui comencem, amb la que comencem aquesta setmana i amb la que comencem aquest dilluns, dia 14 de setembre de 2026.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Són les 8 i 4 minuts del matí. Com et deia, avui és dilluns, és dia 14 de setembre i aquí estem al de bon matí a Imagina Ràdio des d'ara i fins les 9 i mitja amb tu. Avui al de bon matí pues, ens posarem al dia i ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Més tard també vindrà aquí l'estudi per acompanyar-nos i per portar-nos la previsió del temps Eloi Cosso de la Fundació Mercè Pla, perquè avui pues, és dilluns i cal saber com anem de temperatures. Repàs també a les activitats de la setmana, la cançó en català, també tindrem resultats de sortejos i molta música. Tot això, com et deia i com ja saps, des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que res, mira, que són ja les 8 i 5, comença ara mateix el de bon matí.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I de seguida recordem la música de Eternal, però abans, aquí tenim a Coti, la cançó Nada fue un error.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

Música dels Blau Mut, la cançó es diu Bicicletes. Són les 8 i 15, quasi 16 minuts del matí. I ara seria moment de fer una ullada als titulars en portada d'avui dilluns. Comencem amb la portada de La Vanguardia, que diu que el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. Més coses. Lleu avantatge de l'esquerra a les eleccions de Suècia. El bloc liderat pels socialdemòcrates obtindrà una ajustada majoria absoluta amb 175 escons davant dels 174 de la dreta. OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual. Recordem que la setmana passada dimitia un dels seus CEOs per por, diu. Més coses, els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial. I també aquí hi ha a la portada de La Vanguardia hi ha un apunt esportiu, diu Enric Mas, es corona a la Vuelta. El ciclista mallorquí va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia cap espanyol des que el va obtenir Alberto Contador al 2014. Més coses, anem ara al periòdico, a la portada del periòdico, que obren també dient que la població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó Mas d'Enric amb la construcció de 2 mòduls més. Justícia estudia aplicar mesures similars en un altre centre. També es parla sobre el president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. L'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça, també un altre dels temes que es parlen a la portada de La Vanguardia. Diu que la gran indústria avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia. Barcelona només cobra el 23% de les multes a les zones de baixes emissions. I també diu que 4.000 nens espanyols en reben classe de les seves famílies a casa. Seguim amb més portades. El diari Ara diu frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó i diu que l'extrema dreta baixa i passa de ser segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. Més coses, diu que les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. I un apunt esportiu a la portada del diari Ara, diu el Barça més letal també sap patir. I és que el Barça quedava 2-4, es va veure sorpresa a València, diu que quan després d'anar guanyant per 0-3 amb un gol de Xavi Espart i un doblet de Lamine Yamal, el Llevant va marcar 2 gols i es va acostar en el marcador, però una gran diana d'Adeyemi va sentenciar el partit. A Adeyemi, que li canvio el nom jo a aquest senyor. Més coses, perquè anem ara a les portades territorials. Comencem amb el diari Més sobre el port de Tarragona. Diu que l'Estat reclama nous informes ambientals del contradic de la Pineda, el nou equipament pensat per deixar en aigües interiors el pantà de Repsol i tenir un espai d'ús públic i per a creuers queda en stand-by mentre no es facin els nous estudis d'impacte ambiental. A Vilaseca és la primera víctima de la revisió de l'espai geogràfic del Plasecta. Un jutjat suspèn qualsevol acte públic a la Torre d'en Dolça fins que no es verifiquen els protocols de seguretat de la zona. Diu que a Reus la segona fase de la reforma de l'espai Gaudí aposta per la immersió i la interactivitat. I també es parla sobre què, sobre el correfoc. El foc es manté viu a la festa, diu. A Tarragona, el Ball de Diables Infantil rememora a l'Ermita de la Salut el 6è centenari de la primera referència històrica d'aquest element del seguici a la ciutat. Anem ara pel diari Segre. La portada del Segre diu que lliure el xòfer acusat d'una mort a Golmés. A presó per anar ebri

Guardianes de Lamine Yamal. És part d'un golaç d'Adeyemi que apaivaga la insurrecció del Rocós Llevant. Van quedar 2-4 a favor del Barça. Es parla també sobre l'Espanyol, diu que Roberto reivindica en un inici esplendorós i surt a gol per partit jugat. En Fórmula 1, Antonelli segella el seu 8è triomf i estrena el palmarès del Madrid. I també es parla sobre la Vuelta a Espanya, sobre ciclisme. El mallorquí Enric Mas rubrica el gran triomf de la seva carrera i en MotoGP Marc dinamita el Mundial. Marc guanya a San Marino amb el seu

0: notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
8: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
9: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Nice to meet you és el títol d'aquesta cançó, la música de Miles Smith, i arribem ja a les 8 i mitja.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I ho fem amb la música dels Amaral des de l'any 2000, Com hablar.

0: De bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Educació reforça les plantilles dels centres de les Terres de l'Ebre amb 71 noves dotacions.
3: Els serveis territorials d'educació han presentat a alcaldes, alcaldesses i responsables municipals les principals dades i novetats del curs a les Terres de l'Ebre. En la reunió s'ha tractat l'increment de recursos humans als centres, que este curs inclou 45 docents, 21 professionals d'atenció educativa i 5 d'administració i serveis. També s'incorporaran 9 aules d'acollida, fins a arribar a 50, i hi haurà més places als centres d'educació especial. Educació també ha informat del reforç de la competència lectora amb 42 centres dins del programa i de les inversions previstes en equipaments i infraestructures educatives.
2: Esquerra Republicana demana a Aleix Casanova que renunciï a l'acte de regidor de l'Ajuntament de Deltebre després de deixar el grup municipal.
3: La formació considera que l'acte hauria de tornar al partit perquè es va obtenir dins de la candidatura republicana a les últimes eleccions municipals. Esquerra Republicana agraeix a Casanova la feina feta fins ara, però defensa que un altre membre de la llista hauria d'assumir la representació del partit al consistori. La Federació Comarcal del Baix Ebre considera que retornar a l'acte és una qüestió d'ètica, coherència i respecte al resultat de les urnes. Per això reclama al regidor que ho faci el més aviat possible.
2: I en agenda, Tortosa aposta per la comèdia i la diversitat en la nova cartellera cultural de tardor.
3: La temporada començarà el 18 de setembre amb la Conferència dels Ocells a la plaça de l'Absis. En total hi haurà 9 espectacles de teatre, clown, titelles i música repartits per diferents espais de la ciutat. Entre les propostes destaquen Banana Flup dels Street Fools i No ho hauria de fer amb Roger Coma. El novembre concentrarà bona part de la programació i al desembre hi haurà Nadales amb Josep Pedrals i Gran Sonata de Lepuan. La cartellera es completarà amb el Festival Artèria Tortosa, el Cicle Gaudí i el documental del mes.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
0: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
0: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: Imagina Ràdio.
6: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dilluns ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 36 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a l'hora punta, a les 9 del matí.
3: Fins després.
7: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: I recordàvem la música de Michael Jackson. Ara és el torn de la música en català de Gossos. Són les 8:38. Aquesta es diu En un instant.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, i la millor música per sentir-se bé.
1: I anem ara, quan són les 8:43, a fer una ullada a les activitats que ha programades per aquesta setmana al territori. Comencem amb demà dimarts, que hi ha dos activitats a destacar, i és la inauguració de dos exposicions a Tortosa. Per una banda està Naturrareza, d'Alberto Bustos, que és escultor i ceramista, i serà a les 6:30 de la tarda al Centre d'Art i Cultura. Més tard, a les 7, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo, inauguració de les Petjades de les Salines, amb fotografies antigues de les Salines de la Trinitat, de Christian Kansen. Més coses, dijous dia 17, curs Dones, Salut i Educació, 11a sessió, amb estafes i delictes informàtics, Unitat Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a la Víctima a les Terres de l'Ebre. Serà a les 6 de la tarda a la Sala La Garba, a l'Espai La Rosera, a Deltebre. El dijous també tindrà lloc una activitat relacionada amb els 900 anys d'Abu Bakr al-Tortuixí, 1126-2026, xerrada la ciutat de Tortosa en temps d'Abu Bakr al-Tortuixí, una medina de Xarc a l'Andalus, a càrrec de Joan Negre. Serà a les 7 del vespre a l'aula didàctica del Museu de Tortosa. També tindrà lloc la presentació del llibre de Mig Dissobirats, Sabors, cuina de les Terres de l'Ebre, a les 7 del vespre a la Biblioteca de la Ràpita. El divendres dia 18, Ebre Art i Patrimoni, amb Fils Nòmades, amb Joana Calza Miclia i amb l'acompanyament musical de Nefur, a les 7 del vespre, a l'àrea d'Oliveres Mil·lenàries, al Pou de les Piques, a Godall. El divendres dintre de la mostra d'art al carrer, inauguració d'art, flors i flors als balcons, a les 7 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. I també tindrà lloc a Sala B Teatre d'Amposta, en aquest cas, l'espectacle Fita por fin descalza, de Teatre DH Company, a les 8 del vespre. El dissabte dia 19, a la Ràpita, 80è aniversari de l'agrupació musical rapitenca, a les 11 del matí al Parc del Garbí, i trobada de colles geganteres de la Ràpita. Cal dir que la plantada serà a les 12 del migdia a la plaça Carles III, a les 6:30 de la tarda començarà la cercavila i a les 8 del vespre hi haurà ballada final al Parc del Garbí. El mateix dia, també el dissabte, a Amposta, Aigua Barreig, un riu de glosa i tradició. A les 11 del matí hi haurà taller, a les 12:30 vermut glosat a la botiga del riu i a les 6 de la tarda la mostra final al llarg d'Amposta. Cal dir també que se celebra aquest dissabte l'Ebre Beer, la 12a mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre, a partir de les 5 de la tarda a la plaça Lluís Companys de Tortosa. I hi haurà també l'espectacle Escocia, a càrrec de Xavi Franquesa, a les 8 del vespre a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta. Destacar també que aquest cap de setmana, els dies 18 i 19 de setembre, tindrà lloc el Neofest, el Festival de la Nova Cultura de les Terres de l'Ebre. Per a informació i programa, cal anar a neofest.cat. I del 18 al 20 de setembre, 12a edició de Delta Birding Festival, amb més de 100 activitats, com conferències, cursos, tallers, concursos, exposicions, presentacions de llibres. Per informació i programa, deltabirdingfestival.com. I acabem ràpidament amb un apunt de gastronomia. Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla, i Amposta, fins a l'11 d'octubre. Els menús i restaurants on ho podràs gaudir ho pots consultar a terresdelebre.travel.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
4: Que bé, quina olor més bona.
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

barrio de Natalia Jiménez. La quinta estación, la cançó es diu Daria. Res, en dos, poc més de dos minuts i mig arribem ja a les 9 del matí. Arribem a l'hora punta i ho fem amb un artista que avui fa 43 anys que va néixer i que es deixava pues, fa poc més de 15 anys, quasi 16, amb només 27 anys. És Amy Winehouse, la cançó es diu...

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora punta a les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia, Imma.
5: Educació reforça les plantilles dels centres de les Terres de l'Ebre amb 71 noves dotacions.
6: Els serveis territorials d'educació han presentat als alcaldes, alcaldesses i responsables municipals les principals dades i novetats del curs a les Terres de l'Ebre. En la reunió s'ha tractat l'increment de recursos humans als centres, que este curs inclou 45 docents, 21 professionals d'atenció educativa i 5 d'administració i serveis. També s'incorporaran 9 aules d'acollida fins a arribar a 50 i hi haurà més places als centres d'educació especial. Educació també ha informat del reforç de la competència lectora amb 42 centres dins del programa i de les inversions previstes en equipaments i infraestructures educatives.
5: Esquerra Republicana demana a Aleix Casanova que renunciï a l'acte de regidor de l'Ajuntament de Deltebre després de deixar el grup municipal.
6: La formació considera que l'acte hauria de tornar al partit perquè es va obtenir dins de la candidatura republicana a les últimes eleccions municipals. Esquerra Republicana agraeix a Casanova la feina feta fins ara, però defensa que un altre membre de la llista hauria d'assumir la representació del partit al consistori. La Federació Comarcal del Baix Ebre considera que retornar a l'acte és una qüestió d'ètica, coherència i respecte al resultat de les urnes. Per això reclama el regidor que ho faci el més aviat possible.
5: I en agenda, Tortosa aposta per la comèdia i la diversitat en la nova cartellera cultural de tardor.
6: La temporada començarà el 18 de setembre amb la Conferència dels Ocells a la plaça de l'Absis. En total hi haurà 9 espectacles de teatre, clown, titelles i música repartits per diferents espais de la ciutat. Entre les propostes destaquen Banana Flup dels Street Fools i No ho hauria de fer amb Roger Coma. El novembre concentrarà bona part de la programació i al desembre hi haurà Nadales amb Josep Pedrals i Gran Sonata de Le Puan. La cartellera es complementarà amb el Festival Artèria de Tortosa, el Cicle Gaudí i el documental del mes.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 36 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues, que passes molt bon dilluns. Ens trobem demà al matí aquí al De Bon Matí.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, pots connectar-te durant les 24 hores del dia a través del nostre digital imaginaradio.cat.
10: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
11: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
10: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
12: I somriu a la vida!
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
13: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I escoltem ara la música d'Oques Gràcies. Aquesta és la cançó avui en català. La gent que estimo.

0: la que coneixíem, que es formaven el 2010 i que ara ja s'acomiaden de nosaltres amb el que han anomenat l'últim concert, i l'últim concert que seran 4 concerts els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Si tens la sort de tindre l'entrada, pues escolta'm, caudeixo i ens ho contaràs. Oques gràcies, en aquest cas, acompanyats per Rita Payés amb La gent que estimo, és la cançó en català, avui aquí, al de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I escoltem ara quan són les 9 i quasi 9 minuts del matí la música de Keisha, la cançó es diu Die Young.

0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.
0: Fins a les 9:30 de bon matí a Imagina Ràdio. Imagina.

0: El canto de loco, són les 9 i 16 minuts. Anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir diumenge. Comencem amb la Bonoloto, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 2, el 6, 7, 20, 39 i 47. Complementari el 37 i reintegrament el número 7. Els números del trio han estat el 5, el 2 i el 8. I finalment, pel que fa als sortejos de l'11, per exemple, al triplex de l'11 la combinació està també el 6, el 0 i el 8. Mi dia de la 11 d'ahir diumenge, el 22 d'octubre de 1952. I finalment, sueldazo de cap de setmana, sorteig d'ahir diumenge, el número premiat 33.549 i la sèrie la 19.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: Avi, me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
8: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
1: Imagina Ràdio. De

0: La música de Everything But The Girl des dels anys 90. La cançó es diu Missing. I dir-vos que, com a curiositat, perquè veiem en quin escenari estàvem als anys 90, és que aquest grup, quan van sortir a la llum, quan es van presentar, els van dir que la cantant no era prou guapa per triomfar. I déu-n'hi-do, que 30 anys després encara sonen cançons com aquesta. Les 9:24.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I tenim ja en Natros per fi a l'estudi, perquè des del començament de temporada fa 2 setmanes pues, ha estat en Natros, però de manera, podríem dir, virtual, per dir-ho així, Eloi Cosa de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui estàs a l'estudi per
2: avui
0: a parlar del temps, que mos ha canviat una miqueta.
2: Doncs sí.
0: Ja no fa aquella xafugó que no podíem
2: sembla
0: suportar.
2: Sembla que no, que la calor tot no és tan pesada, però bueno, sembla que hi haurà una punta de calor. Potser haurem de treure una altra vegada, bueno, si no les teníem guardades, doncs les haurem de traure, mànigues curtes, pantalons curts. Entre aquesta tarda i demà s'albire un nou episodi càlid d'aquesta temporada, entre la transició ja, de l'estiu a la tardor, que arriba a finals de mes, aquesta tarda astronòmicament parlant. I bueno, tindríem valors màxims al voltant de 35 graus, 36 cap a l'interior de l'Ebre, 37-38 graus a comarques de Pla de Lleida, Urgell i Noguera, déu-n'hi-do, amb aquesta sensació de ple estiu, una altra vegada per l'època, entre 5 i 6 graus per sobre la mitjana climàtica. I bueno, entre dimecres cap al tard, entre les 7-8 de la tarda, aproximadament tarda vespre, a les 7-8 del matí del dijous, s'albirà un nou canvi de tendència força marcada, sobretot comarques del nord-est de Catalunya, al voltant del Montseny, Guilleries, Osona, Garrotxa, fins a 45-50 litres per atacs. Interior de Barcelona també, amb alguna calamarsada pedregada, veurem, pot fer mal allà dalt. Terres de l'Ebre no, com sempre ens quedarem bastant al marge. Bufarà vent de mestral, moderadament actiu, entre 40 i 50 km per hora, portant doncs aquest ambient ben fresc, tant de dia com de nit. Nits matinades al voltant de 14, de luxe estarà.
0: Sí, sí.
2: Podrem obrir portes, finestres, que es ventili les cases o pisos. I, bueno, tindríem màximes al voltant de 26-27 graus, Tindríem aquesta baixada brusca durant 2 dies. Perquè sembla que la setmana de Sant Miquel, a partir del 19-20, mira,

0: justament pel meu aniversari, arribaria una nova...
1: L'aniversari és divendres.
0: Dissabte.
1: Ai, dissabte és, vale,
0: sí, vale. Arribaria una nova falca anticiclònica, portant, doncs, a la setmana de Sant Miquel, festes també en molts municipis, l'estiuet clàssic de Sant Miquel, a màxim és una altra vegada per sobre mitjana, entre 3-4 graus per sobre, al voltant de 28-29 graus, i potser més alta, sobretot als llocs més càlids de l'Ebre i sud de Lleida, cap als 31-32 graus. Ambient, altra vegada, de finals d'agost, que no pas d'aquest tram central del mes de setembre.
1: Molt bé. Bueno, hem de dir que és època de contrastos, no? Perquè no sé si estirem en cap moment per on hauríem d'estar. Tot el rato és o més amunt o més avall.
0: Sí, bueno, ara, en la transició d'estiu tardo, amunt i avall, eh? Termomètric, que claro. Vam parlar de muntanya russa, perquè fa les temperatures.
1: Molt bé, ganes de tapar-me ja tinc, eh?
0: Sí, però sembla que veurem, perquè com que el mar bui, el mar està al voltant de 31-32 claro. A la costa mediterrània, la veritat és que hi ha més opcions que es converteixi en danes que se pugui alimentar en aquestes condicions molt favorables d'un mediterrani calent i sobretot tota la costa, la costa que va d'Alcanar a Amposta, zona d'Hospitalet, Tarragona, fins a la Girona, algunes danes doncs, es podien propagar més ràpidament degut als efectes del mediterrani calent.
1: Molt bé. Doncs pues Eloi, moltes gràcies. Ens trobem divendres, no?
0: Ens trobem, sí, divendres.
1: Que tinguis bona setmana.
0: Igualment.
1: Adéu. Adéu.
2: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I en només dos minuts arribem a les 9 i mitja del matí. La cançó es diu End of Beginning de The Show. Per part meva, res més. Desitjar que passis molt bon dilluns i recorda que ens trobem demà a les 8. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mou que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no té bàndol. Sense pijama.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Educació reforça les plantilles dels centres de les Terres de l'Ebre amb 71 noves dotacions. Els serveis territorials d'educació han presentat als alcaldes, alcaldesses i responsables municipals les principals dades i novetats del curs a les Terres de l'Ebre. En la reunió s'ha tractat l'increment de recursos humans als centres, que este curs inclou 45 docents, 21 professionals d'atenció educativa i 5 d'administració i serveis. També s'incorporaran 9 aules d'acollida fins a arribar a 50 i hi haurà més places als centres d'educació especial. Educació també ha informat del reforç de la competència lectora amb 42 centres dins del programa i de les inversions previstes en equipaments i infraestructures educatives. Esquerra Republicana demana a Aleix Casanova que renunciï a l'acta de regidor de l'Ajuntament de Deltebre després de deixar el grup municipal. La formació considera que l'acta hauria de tornar al partit perquè es va obtenir dins de la candidatura republicana a les últimes eleccions municipals. Esquerra Republicana agraeix a Casanova la feina feta fins ara, però defensa que un altre membre de la llista hauria d'assumir la representació del partit al consistori. La Federació Comarcal del Baix Ebre considera que retornar a l'acta és una qüestió d'ètica, coherència i respecte al resultat de les urnes. Per això reclama al regidor que ho faci el més aviat possible. I en agenda, Tortosa aposta per la comèdia i la diversitat en la nova cartellera cultural de tardor. La temporada començarà el 18 de setembre amb la Conferència dels Ocells, a la plaça de l'Absis. En total hi haurà 9 espectacles de teatre, clown, titelles i música, repartits per diferents espais de la ciutat. Entre les propostes destaquen Banana Flup, The Street Fools i No hauria de fer, amb Roger Coma. El novembre concentrarà bona part de la programació i al desembre hi haurà Nadales amb Josep Pedrals i Gran Sonata de Le Point. La cartellera es complementarà amb el Festival Artèria Tortosa, el Cicle Gaudí i el documental del mes.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.
4: Oh, shit, baby.

0: Són les 11. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Educació reforça les plantilles dels centres de les Terres de l'Ebre amb 71 noves dotacions. Els serveis territorials d'educació han presentat als alcaldes, alcaldesses i responsables municipals les principals dades i novetats del curs a les Terres de l'Ebre. En la reunió s'ha tractat l'increment de recursos humans als centres, que este curs inclou 45 docents, 21 professionals d'atenció educativa i 5 d'administració i serveis. També s'incorporaran 9 aules d'acollida fins a arribar a 50 i hi haurà més places als centres d'educació especial. Educació també ha informat del reforç de la competència lectora amb 42 centres dins del programa i de les inversions previstes en equipaments i infraestructures educatives. Esquerra Republicana demana a Aleix Casanova que renunciï a l'acta de regidor de l'Ajuntament de Deltebre després de deixar el grup municipal. La formació considera que l'acta hauria de tornar al partit perquè es va obtenir dins de la candidatura republicana a les últimes eleccions municipals. Esquerra Republicana agraeix a Casanova la feina feta fins ara, però defensa que un altre membre de la llista hauria d'assumir la representació del partit al consistori. La Federació Comarcal del Baix Ebre considera que retornar l'acta és una qüestió d'ètica, coherència i respecte al resultat de les urnes. Per això reclama al regidor que ho faci el més aviat possible. I en agenda, Tortosa aposta per la comèdia i la diversitat en la nova cartellera cultural de tardor. La temporada començarà el 18 de setembre amb la Conferència dels Ocells, a la plaça de l'Absis. En total hi haurà 9 espectacles de teatre, clown, titelles i música, repartits per diferents espais de la ciutat. Entre les propostes destaquen Banana Flup, The Street Fools i No hauria de fer, amb Roger Coma. El novembre concentrarà bona part de la programació i al desembre hi haurà Nadales amb Josep Pedrals i Gran Sonata de Le Point. La cartellera es complementarà amb el Festival Artèria Tortosa, el Cicle Gaudí i el documental del mes. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'independentisme torna a sortir al carrer i reivindica la resiliència del moviment a la manifestació d'Amposta. Segons l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi van participar unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials en calculen 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, van recórrer el centre de la capital del Montsià fins a la N340, on van confluir i van marxar fins al Pont Penjant. Durant el recorregut es va reivindicar la llengua, l'educació pública i la lluita contra el feixisme. Junts demana al govern de Tortosa les dades econòmiques de les llars d'infants municipals. Segons la formació, el govern municipal encara no ha respost les dues peticions que ha fet per conèixer els ingressos i les despeses de les llars d'infants. Junts assegura que el servei hauria generat uns 13.500 euros durant el 2025 davant els 130.000 euros que s'havien pressupostat inicialment. El regidor Òscar Ologaray considera que aquesta diferència genera dubtes sobre la gestió i reclama saber quin dèficit té el servei i quina despesa assumeix l'Ajuntament. Junts també vol conèixer quantes famílies es beneficien de la tarificació social i qüestiona el cost que poden arribar a assumir les famílies que no tenen accés. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
5: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Radio.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'independentisme torna a sortir al carrer i reivindica la resiliència del moviment a la manifestació d'Amposta. Segons l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi van participar unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials en calculen 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, van recórrer el centre de la capital del Montsià fins a la N340, on van confluir i van marxar fins al pont penjant. Durant el recorregut es va reivindicar la llengua, l'educació pública i la lluita contra el feixisme. Junts demana al govern de Tortosa les dades econòmiques de les llars d'infants municipals. Segons la formació, el govern municipal encara no ha respost les dues peticions que ha fet per conèixer els ingressos i les despeses de les llars d'infants. Junts assegura que el servei hauria generat uns 13.500 euros durant el 2025 davant els 130.000 euros que s'havien pressupostat inicialment. El regidor Òscar Ologaray considera que aquesta diferència genera dubtes sobre la gestió i reclama saber quin dèficit té el servei i quina despesa assumeix l'Ajuntament. Junts també vol conèixer quantes famílies es beneficien de la tarificació social i qüestiona el cost que poden arribar a assumir les famílies que no tenen accés. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre.
3: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
6: La millor música per sentir-se.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El circ Raluy Legacy suspèn la seva visita a Amposta prevista per a este dissabte 19 de setembre. La companyia ha cancel·lat l'actuació de l'espectacle Cyborg, explicant que circumstàncies logístiques i tècniques d'última hora impedeixen el desplaçament de la seva caravana en condicions adequades. El Raluy Legacy ha lamentat la decisió i ha demanat disculpes al públic per les molèsties i la decepció que pugui causar. Alhora, ha agraït la bona acollida i el suport rebut a Amposta i a les Terres de l'Ebre i esperen poder reprendre pròximament les seves visites al territori. La plaça dels Dolors de Tortosa acull l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre amb una crida a preservar la memòria històrica. L'esdeveniment ha reivindicat un territori viu, divers i compromès amb el seu futur, amb la conferenciant Rosa Vandellós, que ha posat en valor la memòria històrica, l'evolució de l'11 de setembre i el paper de les dones, tot defensant que encara queda camí per recórrer. La consellera Núria Montserrat ha apostat per construir el futur sobre la memòria, amb la recerca, el coneixement, l'educació, la salut i el medi ambient com a eixos. El delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha reivindicat preservar el llegat rebut i treballar per una societat on ningú quedi enrere. Finalment, la commemoració s'ha tancat amb la interpretació dels Segadors a càrrec del quartet Accent Ensemble. L'ampostí Josep Ferrando, nou responsable provisional del primer equip del Club Deportiu Eldense després de la sortida de Claudio Barragán. Ferrando, que havia exercit de segon entrenador, arriba a la banqueta després d'una trajectòria de 7 temporades al futbol base de l'Espanyol. El canvi tècnic coincideix amb una profunda transformació institucional del club que, segons fonts contrastades, hauria canviat novament de propietat amb l'entrada d'un grup inversor vinculat a Leo Messi. El club ha agraït la feina de Barragán, especialment l'ascens aconseguit, i manté el compromís amb el projecte d'aquesta temporada. De fet, ahir l'equip va guanyar 0-1 contra l'Sporting de Gijón. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Alcanar, 34 a Vilalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor, construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats morruda, sevillenca i farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El circ Raluy Legacy suspèn la seva visita a Amposta prevista per a este dissabte 19 de setembre. La companyia ha cancel·lat l'actuació de l'espectacle Cyborg, explicant que circumstàncies logístiques i tècniques d'última hora impedeixen el desplaçament de la seva caravana en condicions adequades. El Raluy Legacy ha lamentat la decisió i ha demanat disculpes al públic per les molèsties i la decepció que pugui causar. Alhora, ha agraït la bona acollida i el suport rebut a Amposta i a les Terres de l'Ebre i esperen poder reprendre pròximament les seves visites al territori. La plaça dels Dolors de Tortosa acull l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre amb una crida a preservar la memòria històrica. L'esdeveniment ha reivindicat un territori viu, divers i compromès amb el seu futur, amb la conferenciant Rosa Vandellós, que ha posat en valor la memòria històrica, l'evolució de l'11 de setembre i el paper de les dones, tot defensant que encara queda camí per recórrer. La consellera Núria Montserrat ha apostat per construir el futur sobre la memòria, amb la recerca, el coneixement, l'educació, la salut i el medi ambient com a eixos. El delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha reivindicat preservar el llegat rebut i treballar per una societat on ningú quedi enrere. Finalment, la commemoració s'ha tancat amb la interpretació dels Segadors a càrrec del quartet Accent Ensemble. L'ampostí Josep Ferrando, nou responsable provisional del primer equip del club deportiu Eldense després de la sortida de Claudio Barragán. Ferrando, que havia exercit de segon entrenador, arriba a la banqueta després d'una trajectòria de 7 temporades al futbol base de l'Espanyol. El canvi tècnic coincideix amb una profunda transformació institucional del club que, segons fonts contrastades, hauria canviat novament de propietat amb l'entrada d'un grup inversor vinculat a Leo Messi. El club ha agraït la feina de Barragán, especialment l'ascens aconseguit, i manté el compromís amb el projecte d'aquesta temporada. De fet, ahir l'equip va guanyar 0-1 contra l'Sporting de Gijón. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Alcanar, 34 a Vilalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Si quan penses en reformes et sona així,
5: obres, obres, obres,
4: és perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'independentisme torna a sortir al carrer i reivindica la resiliència del moviment a la manifestació d'Amposta. Segons l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi van participar unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials en calculen 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, van recórrer el centre de la capital del Montsià fins a la N340, on van confluir i van marxar fins al Pont Penjant. Durant el recorregut es va reivindicar la llengua, l'educació pública i la lluita contra el feixisme. Junts demana al govern de Tortosa les dades econòmiques de les llars d'infants municipals. Segons la formació, el govern municipal encara no ha respost les dues peticions que ha fet per conèixer els ingressos i les despeses de les llars d'infants. Junts assegura que el servei hauria generat uns 13.500 euros durant el 2025 davant els 130.000 euros que s'havien pressupostat inicialment. El regidor Òscar Ologaray considera que aquesta diferència genera dubtes sobre la gestió i reclama saber quin dèficit té el servei i quina despesa assumeix l'Ajuntament. Junts també vol conèixer quantes famílies es beneficien de la tarificació social i qüestiona el cost que poden arribar a assumir les famílies que no tenen accés. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus al Canà, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou potser amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Vic Mat Major i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a major.cat
4: o a les botigues de Vic Mat Major de Tortosa i Amposta.
5: Vic Mat Major. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'independentisme torna a sortir al carrer i reivindica la resiliència del moviment a la manifestació d'Amposta. Segons l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi van participar unes 6.000 persones, mentre que els cossos policials en calculen 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, van recórrer el centre de la capital del Montsià fins la N340, on van confluir i van marxar fins al pont penjant. Durant el recorregut es va reivindicar la llengua, l'educació pública i la lluita contra el feixisme. Junts demana al govern de Tortosa les dades econòmiques de les llars d'infants municipals. Segons la formació, el govern municipal encara no ha respost les dues peticions que ha fet per conèixer els ingressos i les despeses de les llars d'infants. Junts assegura que el servei hauria generat uns 13.500 euros durant el 2025 davant els 130.000 euros que s'havien pressupostat inicialment. El regidor Òscar Ologaray considera que aquesta diferència genera dubtes sobre la gestió i reclama saber quin dèficit té el servei i quina despesa assumeix l'Ajuntament. Junts també vol conèixer quantes famílies es beneficien de la tarificació social i qüestiona el cost que poden arribar a assumir les famílies que no tenen accés. I en agenda, Xerta tornarà a omplir-se d'art i música amb Neofest. La sisena edició del festival, prevista per als dies 18 i 19 de setembre, incorpora enguany noves disciplines com la moda i el videomapping. Divendres, el programa començarà amb la desfilada de la col·lecció Vida i Mort de la dissenyadora Lareta i continuarà amb un sopar teatralitzat a Casa Ceremines. Dissabte, la plaça Major concentrarà bona part de les activitats amb una performance, vermut musical, tallers i concerts a partir de la tarda. La programació acabarà amb una proposta de dansa, llum i videomapping sobre la façana de l'església. Durant la jornada també hi haurà un mercat amb productors, artesans i artistes de les Terres de l'Ebre. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Alcanar, 34 a Villalba dels Arcs i 36 graus a Móra la Nova i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense pausa.
1: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio. Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El circ Raluy Legacy suspèn la seva visita a Amposta prevista per a este dissabte 19 de setembre. La companyia ha cancel·lat l'actuació de l'espectacle Cyborg, explicant que circumstàncies logístiques i tècniques d'última hora impedeixen el desplaçament de la seva caravana en condicions adequades. El Raluy Legacy ha lamentat la decisió i ha demanat disculpes al públic per les molèsties i la decepció que pugui causar. Alhora, ha agraït la bona acollida i el suport rebut a Amposta i a les Terres de l'Ebre i esperen poder reprendre pròximament les seves visites al territori. La plaça dels Dolors de Tortosa acull l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre amb una crida a preservar la memòria històrica. L'esdeveniment ha reivindicat un territori viu, divers i compromès amb el seu futur, amb la conferenciant Rosa Vandellós, que ha posat en valor la memòria històrica, l'evolució de l'11 de setembre i el paper de les dones, tot defensant que encara queda camí per recórrer. La consellera Núria Montserrat ha apostat per construir el futur sobre la memòria, amb la recerca, el coneixement, l'educació, la salut i el medi ambient com a eixos. El delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha reivindicat preservar el llegat rebut i treballar per una societat on ningú quedi enrere. Finalment, la commemoració s'ha tancat amb la interpretació dels Segadors a càrrec del quartet Accent Ensemble. L'ampostí Josep Ferrando, nou responsable provisional del primer equip del Club Deportiu Eldense després de la sortida de Claudio Barragán. Ferrando, que havia exercit de segon entrenador, arriba a la banqueta després d'una trajectòria de 7 temporades al futbol base de l'Espanyol. El canvi tècnic coincideix amb una profunda transformació institucional del club que, segons fonts contrastades, hauria canviat novament de propietat amb l'entrada d'un grup inversor vinculat a Leo Messi. El club ha agraït la feina de Barragán, especialment l'ascens aconseguit, i manté el compromís amb el projecte d'aquesta temporada. De fet, ahir l'equip va guanyar 0-1 contra l'Sporting de Gijón. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor. Partida

0: amb Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
1: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint, per alguna cosa serà.
2: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte, cada batec suma. T'hi esperem.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El circ Raluy Legacy suspèn la seva visita a Amposta prevista per a este dissabte 19 de setembre. La companyia ha cancel·lat l'actuació de l'espectacle Cyborg, explicant que circumstàncies logístiques i tècniques d'última hora impedeixen el desplaçament de la seva caravana en condicions adequades. El Raluy Legacy ha lamentat la decisió i ha demanat disculpes al públic per les molèsties i la decepció que pugui causar. Alhora, ha agraït la bona acollida i el suport rebut a Amposta i a les Terres de l'Ebre i esperen poder reprendre pròximament les seves visites al territori. La plaça dels Dolors de Tortosa acull l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre amb una crida a preservar la memòria històrica. L'esdeveniment ha reivindicat un territori viu, divers i compromès amb el seu futur, amb la conferenciant Rosa Vandellós, que ha posat en valor la memòria històrica, l'evolució de l'11 de setembre i el paper de les dones, tot defensant que encara queda camí per recórrer. La consellera Núria Montserrat ha apostat per construir el futur sobre la memòria, amb la recerca, el coneixement, l'educació, la salut i el medi ambient com a eixos. El delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha reivindicat preservar el llegat rebut i treballar per una societat on ningú quedi enrere. Finalment, la commemoració s'ha tancat amb la interpretació dels Segadors a càrrec del quartet Accent Ensemble. L'ampostí Josep Ferrando, nou responsable provisional del primer equip del Club Deportiu Eldense després de la sortida de Claudio Barragán. Ferrando, que havia exercit de segon entrenador, arriba a la banqueta després d'una trajectòria de 7 temporades al futbol base de l'Espanyol. El canvi tècnic coincideix amb una profunda transformació institucional del club que, segons fonts contrastades, hauria canviat novament de propietat amb l'entrada d'un grup inversor vinculat a Leo Messi. El club ha agraït la feina de Barragán, especialment l'ascens aconseguit, i manté el compromís amb el projecte d'aquesta temporada. De fet, ahir l'equip va guanyar 0-1 contra l'Sporting de Gijón. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor, construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Mac Major.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova't i gaudix.
6: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura. Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El Fango Fest ha tancat la 17a edició portant a la gran pantalla d'Amposta més d'un centenar d'obres de fantasia, terror i gore d'abast mundial. L'únic festival d'aquest tipus a la demarcació de Tarragona ha atret a mans del gènere i molts curiosos. Segons ha dit el director del certamen, Jacint Espuny, a la gent li pica la curiositat i gairebé tots els que hi venen repeteixen. Hi ha qui ve una mica espantat per si veu molta sang, però tenim seccions per a tots els gustos. La programació inclou activitats fora de la pantalla gran, com és el cas d'una exposició dedicada a l'univers James Bond fins al 28 de setembre. A més, l'organització aspira a projectar en dues sales simultànies i ampliar els dies de programació. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium reclamen tornar a muscular l'independentisme i recuperar la iniciativa per abordar el conflicte polític. Les entitats independentistes participants en la manifestació de la Diada han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment i a iniciar un nou embat. Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Marina Vergés, del Consell de la República, ha reclamat unitat i ha assegurat que Catalunya ha de tornar a demostrar que no es rendeix. Dona i essència a Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Amaré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al Renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El Fangofest ha tancat la 17a edició portant a la gran pantalla d'Amposta més d'un centenar d'obres de fantasia, terror i gore d'abast mundial. L'únic festival d'aquest tipus a la demarcació de Tarragona ha atret amants del gènere i molts curiosos. Segons ha dit el director del certamen, Jacint Espuny, a la gent li pica la curiositat i gairebé tots els que hi venen repeteixen. Hi ha qui ve una mica espantat per si veu molta sang, però tenim seccions per a tots els gustos. La programació inclou activitats fora de la pantalla gran, com és el cas d'una exposició dedicada a l'univers James Bond fins al 28 de setembre. A més, l'organització aspira a projectar en dues sales simultànies i ampliar els dies de programació. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium reclamen tornar a muscular l'independentisme i recuperar la iniciativa per abordar el conflicte polític. Les entitats independentistes participants en la manifestació de la Diada han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment i a iniciar un nou embat. Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Marina Vergés, del Consell de la República, ha reclamat unitat i ha assegurat que Catalunya ha de tornar a demostrar que no es rendeix. Dona i essència a Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Amaré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al Renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. El FangoFest ha tancat la 17a edició portant a la gran pantalla d'Amposta més d'un centenar d'obres de fantasia, terror i gore d'abast mundial. L'únic festival d'aquest tipus a la demarcació de Tarragona ha atret amants del gènere i molts curiosos. Segons ha dit el director del certamen, Jacint Espuny, a la gent li pica la curiositat i gairebé tots els que hi venen repeteixen. Hi ha qui ve una mica espantat per si veu molta sang, però tenim seccions per a tots els gustos. La programació inclou activitats fora de la pantalla gran, com és el cas d'una exposició dedicada a l'univers James Bond fins al 28 de setembre. A més, l'organització aspira a projectar en dues sales simultànies i ampliar els dies de programació. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium reclamen tornar a muscular l'independentisme i recuperar la iniciativa per abordar el conflicte polític. Les entitats independentistes participants en la manifestació de la Diada han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment i a iniciar un nou embat. Per la seva banda, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Marina Vergés, del Consell de la República, ha reclamat unitat i ha assegurat que Catalunya ha de tornar a demostrar que no es rendeix. Dona i essència a Terres de l'Ebre porta un viatge escènic sobre la memòria de dones anònimes este divendres 18 de setembre a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. L'espectacle, creat i dirigit per l'artista ebrenca Anna Amaré, combina música, paraula, moviment i audiovisuals per reflexionar sobre la memòria, la identitat i el territori amb les dones com a eix central. La proposta connecta figures femenines destacades de la música amb el llegat de dones anònimes que han contribuït a construir la història col·lectiva. Amb el blues i les músiques d'arrel com a elements principals, el muntatge planteja un viatge de la ferida al Renaixement. Paral·lelament, el projecte també té una dimensió educativa i social i busca posar en valor el talent ebrenc i projectar-lo més enllà del territori. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat lleugerament. De cara a demà dimarts també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

Yeah, yeah. Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

gent que ara ens parla i no entenc ni una paraula i ens conviden i riem. I la nit es va fonent i de fons